Música per a compartir que ens arribava a través d'un WhatsApp acabat en 7649. Ahir la seva música favorita és del grup 3 Cant. Hem escollit la cançó Julieta. Esperem que també t'agrade i música que compartim molt a gust amb tu, així, en Corazón de Tiza,